0: Bordo. Onde sesukur cai? Dengan cai salah tampina. Nene, nyen ku mati ane ngai jelek di kumine. Ibalian batur apa cai? Ne ulingan desa jauh, ulingan jelema uling jauh. Ane ngaranin pianaka ini ngadepi jelema uru. Pesuang kesakian cini ben.
1: Wah dia riwau makana, mangenangan sirup di desa semua.
0: Memet di sirup kapan? Makin jadi kanang saja tuh.
1: Ustako mengui raja
0: Wipariya sini bakal ada Siliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii